de la nit, s'havia posat per ningú de la casa, s'havia posat de su i estampant sota la maletissa. Ells volien haver hagut de la cosa. La pas que va prendre el cos que anava, amb el contut com a tonalitzant de treure la barbarita com sota la de la nit, i és el pas grisat de la cama, visto i estampant sota la cosa que anava, amb el rei, estampant com a tot, i s'ho feia com a imatge.

0: ràdio i per la FM Clara. Sergi Pujadari i Sandis.
1: Canvi de
0: redactor. Ah, canvi.
1: Canvi de redactor. Què t'hi va

0: sabut un servei de la seva, diguem-hi, seguir a les seves passades de la seva vora, perquè no l'estava en altres altres. Gràcies a la meva mare, ells també m'ha escoltat el poder, també m'ha escoltat una poguera, i tinc les coses ara que soc jo amb ell. Crec que està bé, que és un tàgic, que em pot dir que és el seu.
1: Después de la semana de la semana, ahora tenemos un saludo para una temporada de las que tiene parte aquí, gracias a este programa, que tiene un cambio de la semana de la semana, después de 15 semanas, así.

0: sinó per amanir de treball que no està bé en ja. Però que la sensibilitat s'assembleix com per entrar i tancar.
1: Teniu un problema de fer encara? Se no sé quina hora hi s'ha vist.
0: Això. No hi ha una distància de dir.
2: Thank you.